0: violencia.
1: And this woman on death row was given two lethal injections yet survived.
2: Este caso en Estados Unidos de Krista Pike ha reabierto el debate sobre la pena de muerte.
0: Sí, Pike se encuentra en estado crítico en el hospital después de haber recibido dos dosis de pentobarbital, un medicamento que se usa para tratar las convulsiones, pero que causa un edema pulmonar y, por tanto, una sensación de estarse ahogando.
3: Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
0: Fue cruel, fue una tortura, lo decía su abogado, porque Krista no solo recibió dos inyecciones, sino que se usaron hasta siete agujas distintas en menos de una hora. Su caso es poco frecuente, pero no es inusual. Solo un dato, desde 1976, cuando se reanudaron las ejecuciones en Estados Unidos, al menos 64 han fallado o han tenido problemas graves. La inmensa mayoría, 51 de esas 64 ejecuciones, fueron precisamente con inyección letal, como en el caso de Krista Pike.
2: ¡Qué barbaridad! Gracias, Merichel. 7:34, 6:34 en Canarias. Y vamos ya en este punto, en las mañanas de Radio Nacional, con el repaso a los periódicos de la mano de Cristina López Benedicto y Juan Antonio Aparicio. En toda la prensa nacional, el no de Junts a los decretos de vivienda de predicción, Cristina.
4: Sí, pero además sobre vivienda, El País lleva aportada una encuesta elaborada por 40DB, según la cual el 67,5% de los españoles apoya limitar el precio de los alquileres y el 75% respalda aplazar el desahucio de personas vulnerables. El Mundo destaca también que los acampados de Sol reviven el acoso a los diputados con otro rodeo al Congreso, y ABC que el mercado del alquiler pierde 4.290 viviendas en tres días por la inseguridad jurídica, y que Urtasun cede 800 metros cuadrados de un edificio de viviendas en Madrid al sindicato de inquilinas. En La Vanguardia lee que el Parlamento rechaza la nueva propuesta de Illa en vivienda, las compras conjuntas. Muy destacado también en casi todas las portadas la visita de los reyes a Ceuta y Melilla los próximos días 13 y 14 sin que Sánchez les acompañe. Así, El Mundo afirma que gestiones diplomáticas tratan de atenuar la reacción de Rabat a la visita el 13 y 14 de octubre de Felipe VI y Leticia, a quienes no acompañará Sánchez.
5: Del exterior, en el New York Times leemos que Rusia planea su golpe más contundente hasta la fecha para intentar congelar, dicen, a Ucrania. Aseguran que el país de Volodymyr Zelensky ha mostrado ya a sus socios europeos lo que, según han afirmado, son planes rusos interceptados para dejar a las principales ciudades de Ucrania durante este invierno sin electricidad, sin calefacción y sin agua caliente. Cambiamos. Vamos ahora a ABC News, también en Estados Unidos, donde leemos que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del país norteamericano, el que conocemos como ICE, ha modificado su política sobre qué agentes pueden detener vehículos y qué procedimientos deben seguirse durante dichas intervenciones, según fuentes que están familiarizadas con este cambio, como decimos, que citan en ABC News. En Brasil, ya lo sabéis, elecciones este domingo, primera vuelta de las presidenciales. Globo cuenta que su televisión, o Globo Televisión, ha cancelado el debate presidencial tras las decisiones de los tribunales electorales que modificaron las reglas. En la opinión de este periódico reflexionan sobre que sin libertad no hay debate y que ante la injerencia política y las violaciones de la Constitución y la libertad de prensa han tomado la única decisión que era apropiada en este caso, que es la de cancelar el debate, como hemos contado durante esta madrugada. Vamos ahora hasta Francia, porque en Le Figaro leemos a esta hora una exclusiva sobre las protestas estudiantiles. Citan a un informe de inteligencia que destaca el papel clave de la Francia insumisa. El origen radica, aseguran, en la instrumentalización de los sindicatos estudiantiles y los movimientos políticos cercanos a la extrema izquierda.
4: Y otros asuntos en la prensa nacional. El País lleva aportada una entrevista con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que entre otras cosas asegura que Putin no teme a los europeos ni se ve afectado por las sanciones, o que Rusia quiere sembrar el caos en Ucrania. Sobre Ceuta, El Español publica que el ex jefe de gabinete del delegado del gobierno declara que fue en moto el 30 de julio al Tarajal y vio a los gendarmes marroquíes pasivos ante el asalto. Gonzalo Sanz prestó declaración como testigo este jueves ante la la juez María Tardón de la Audiencia Nacional. En el diario.es leemos que un diputado del PP por Zaragoza, Raúl Cuevas, intenta tramitar como alcalde de la localidad de Codo la licencia de 4 macrogranjas en el suelo de su familia. Las instalaciones consumirían unos 100 millones de litros de agua al año en un municipio de apenas 200 habitantes que llevan desde 2023 sin agua potable en la red. El diario añade que Cuevas después dio marcha atrás tras la impugnación del PSOE. Y el periódico publica Satelliot lanza 5 satélites. La compañía barcelonesa ya tiene 10 dispositivos en órbita para crear una red que comunique zonas sin cobertura de móvil.
5: Y volviendo sobre el exterior, nos vamos hasta el Reino Unido. Leemos en The Times que Gran Bretaña mantiene conversaciones de emergencia sobre el diésel con Europa tras el ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump, que ha amenazado con prohibir las exportaciones estadounidenses de combustible si las naciones europeas no liberan sus propias reservas. Puede ir más allá eso del rejoin del Reino Unido con la Unión Europea. Y una última información también de The Times, donde citan al exdirector de la CIA, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, donde dicen que Israel podría cortar sus lazos de inteligencia con el Reino Unido.
2: Hola, Marina Corredor, buenos días.
6: Hola, buenos días, Juan Ramón.
2: Esto sí lo conozco, claro. Hombre, Vetusta Morla, ¿no?
6: Yo creo que como alguien de este país no conozca a Vetusta Morla, no ha puesto mucho la radio o no conoce mucho tampoco de música. Pero voy a recuperar lo que ha dicho antes Gonzalo sobre las propuestas, sobre los posibles himnos para la selección. Y yo diría, yo voy a aportar mi granito de arena con esta canción de Vetusta Morla, con Valiente.
2: A ver.
6: Que también hay que decir que la canción tiene casi 20 años, pero yo creo que ha envejecido bastante bien. Cumple hace los 20 años, en 2028, o sea, ya tiene la mayoría de edad, ya podría votar.
2: Esta pero tú la votas, ¿no?, para cantarse la selección.
6: Yo sí, yo esta la voto. O también te diría que cualquiera de Cuarteles de Invierno, del disco de Cuarteles de Invierno, como Fiesta Mayor, también podría ser una muy buena opción.
2: Esta es Valiente, ¿no?
6: Esta es Valiente. Vale. Pero esto viene hoy también a colación, la música también te la traigo ya a colación, porque Vetusta Morla hoy empieza a gira en Barcelona antes de meterse de nuevo al estudio a grabar.
7: En la brisa del mar de esta luna de
6: y esta gira, que se llama Gira de Vuelta, Canciones de Ida, va a ser el título de los conciertos que van a hacer en varias ciudades españolas. Empiezan hoy, como digo, en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, y a lo largo de estos 10 conciertos van a incluir nuevos temas, y es posible que uno de ellos sea este, Si Vuelves.
2: Oye, Marina, ¿quieres que te los traigamos al programa?
6: Pues mira, no me parecería mal. Me gustaría mucho. Yo les vi en concierto hace ya, en 2015, hace muchos años. Así que sí tengo oportunidad de volver a verles en Madrid en esta gira.
2: Pues ya hablamos, porque te preparas una preguntita y hablamos con ellos. Sí, si van de gira me parece una magnífica opción traerlos por el programa y que nos hablen de la música y de la vida, que esta gente que tiene tanta carretera encima pues tiene muchas cosas, cosas que decir también de la vida. De todas formas, ellos no habían parado en el 24.
6: Habían parado en el 24, hicieron un parón después del disco de Figurantes, después también del macroconcierto también que dieron en el Metropolitano con después de la pandemia. Uh-huh. Y ya se han vuelto a meter otra vez al estudio, así que a ver qué nos traen. Yo creo que el disco ya lo vamos a para este año. Sería una muy grata sorpresa tener un disco nuevo de Vetusta Morla de aquí a final de año, pero yo creo que se va a ir ya a 2027.
2: Pero en todo caso, si hacemos el subrayado que nos traías tú, ¿no? Que hoy empiezan en Barcelona. Una pequeña gira antes.
6: Sí, y todavía creo además que quedan algunas entradas, así que si alguien se quiere animar hoy, puede hacerlo.
2: Gracias, Marina Corredor, que tengas buen día.
6: A ti.
2: Chao, hasta luego. Y hoy es viernes y viene Ernesto de Kaiser con los puntos o el punto sobre las íes. Muy buenos días, Ernesto.
8: Buenos días, Juanra. El alcalde de Madrid, Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, han intentado que el ministro del Interior ordene a la policía desalojar a los acampantes en Puerta del Sol. No lo han logrado. Ahora buscan con un juez o una jueza de Madrid que dicte una orden cautelarísima para suspender ipso facto el derecho de manifestación y expresión y mande a la policía, como hizo la jueza del juzgado 90 de Madrid, Elena Cortina, con Mari Carmen, el miércoles 23 de septiembre. Los jueces y juezas de Madrid tienen que tener presente que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictó hace 20 días, el 3 de septiembre pasado, una sentencia muy relevante en la que anula la resolución de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 2015 que condenaba a los manifestantes que paralizaron el Parlamento catalán en 2011. Estrasburgo dice: la severidad de las condenas de 3 años de prisión tenían el efecto de disuadirles, así como al público en general, de asistir a manifestaciones y, de manera más general, de participar en un debate público abierto. Es decir, que las condenas, dicen los jueces de Estrasburgo, podían socavar el derecho a ejercer la libertad de expresión y de manifestación. Ahora Almeida y Díaz Ayuso han hecho un montaje en el que dicen que los acampantes tienen cuchillos y adoquines. Juanra, he estado todos estos días en Sol, soy vecino. Almeida y Díaz Ayuso mienten como bellacos para que un juez o una jueza pique en el anzuelo. Hasta el viernes próximo, Juanra.
2: Hasta el viernes, Ernesto de Kaiser. Cuídate mucho. La verdad es que hay que decirlo, los que hemos estado allí no hemos, quizá los escondían, ¿no? No hemos visto muchos cuchillos y los adoquines estaban bien afirmados en el suelo. Pero en fin, nos acercamos a las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias, en las mañanas de Radio Nacional, las noticias de las territoriales de esta casa.
9: Radio Nacional de España, las Illes Balears, serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Delegació del govern no actuarà contra els acampats a la plaça d'Espanya de Palma en defensa de l'habitatge perquè assegura no està afectant ni a l'ordre públic ni als serveis bàsics. Nega també que Corta hagi demanat formalment que sigui desallotjada. Avui és divendres 2 d'octubre. Paco Lagunas al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Jaume Vinyes. Hem de parlar de 3 desnonaments paralitzats.
10: Per l'entrada en vigor del decret Mari Carmen, programats aquests dies a Palma i a Inca, segons informa Stop Desnonaments.
9: No serà fins d'aquí a 4 dies.
10: Que la policia local de Sant Josep desallotgi l'assentament il·legal de la finca coneguda com a Casa Lola.
9: I en els esports?
10: Jaume Monats és als quarts de final del torneig de Tòquio. El mallorquí s'ha imposat aquesta matinada el portuguès Jaime Faria per un doble 6-1 i jugarà la següent ronda contra el guanyador de l'eliminatòria entre el francès Jaquet i l'italià Dardel.
9: Coneguem la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
11: Bon dia, avui s'espera sal ennuvolat a Balears i temps inestable en general a les illes, amb possibilitat de ruixats i tempestes localment forts o molt forts, especialment a l'illa de Mallorca i a les Pitiuses. Al sud de l'illa de Mallorca i a la serra de Tramuntana podran donar-se els acumulats més importants en poc temps durant la jornada i especialment a Eivissa i Formentera, on hi ha perill important actiu per acumulats de fins a 40 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis o en lleuger descens, les màximes seran de 29 graus a Palma, 28 a Mahó i Eivissa, 27 a Formentera. Durant els pròxims dies, la inestabilitat no es retira del tot de les illes, no es preveu que ho faci, almenys fins a començaments de la setmana que ve. Les temperatures podran baixar lleugerament a alguns punts. Pel que fa al vent, avui bufarà entre fluix i moderat de l'est i del nord-est. És una informació d'AEMET.
9: Ara mateix tenim 23 graus a Palma, 23 a Eivissa, Mahó, 25 a Formentera. I ens interessam també per la situació de el trànsit. Connectam amb la direcció general. Juan Amplanes, bon dia.
12: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estaven retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Consell, fins a l'altura de Santa Maria en Sant Palma, i també a l'altura de Polígono Sant Castelló i a la incorporació cap a la Villa Cintura. I a la Villa Cintura troben les complicacions habituals de l'altura de Can Blau, fins a l'altura de sortida cap a la carretera Solla i a l'altura de Setaulé en sentit Andratx i a l'altura de sortida des de Son Rapinya fins a l'altura del cementeri en sentit aeroport. També trobaran retencions a l'autopista Llumallor, a l'altura de sortida des d'Espillerí fins a l'altura de l'aeroport de Sant Palma i a lo que són a la resta de principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
9: Començam parlant precisament de la qüestió de l'habitatge, perquè delegació del govern descarta intervenir a l'acampada de Plaça d'Espanya, assegura que no s'està produint cap alteració de l'ordre públic ni dels serveis bàsics. De fet, fonts de delegació apunten que l'acampada està emparada pel dret de reunió i que es deriva de la concentració de dilluns, que havia estat correctament comunicada. Nega, això sí, que l'Ajuntament de Palma hagi fet cap petició formal per desallotjar-la. Laura Ruibal, bon dia.
13: Bon dia. Aquesta resposta arriba després que el consistori reclamassa de delegació del govern que actuï per posar fi a l'acampada per l'habitatge ubicada a la Plaça Espanya. Cort argumenta que les tendes de campanya impedeixen que els serveis públics municipals puguin dur a terme la neteja i el manteniment de la plaça. Els membres de l'acampada demanen que no se'ls criminalitzi.
14: Y muchos nos vamos a trabajar por la mañana o por la tarde habiendo dormido dos horas en una esterilla en el suelo, y se está criminalizando al lado que no es, creo, porque lo criminal realmente es la gente que vive a costa de que otros trabajen, de las rentas de los demás, que pagamos con el esfuerzo.
13: Precisament ahir va baixar l'acampada per l'habitatge de Mallorca, va fer una jornada d'assessorament per a llogaters en contractes a punt de caducar. Un equip jurídic va redactar burofaxos perquè puguin sol·licitar la pròrroga forçosa dels lloguers abans que decaiguin els decrets, després que Junts hagi anunciat el seu vot en contra. Una de les ciutadanes que va participar en la jornada és na Marta, té 54 anys, just l'any que ve li acaba el contracte, actualment està sense feina i diu que no podrà pagar un lloguer a preu de mercat.
15: El alquiler me vence el año que viene, mis propietarios no viven en España. Vamos, yo venía a informarme porque cuando se me acabe el contrato el año que viene me lo pondrán a precio de mercado. Yo estoy pagando 700 euros por un apartamento zulo con vistas al mar, pero un zulo. Pero es que esos zulos se están alquilando ahora por 1.300, 1.500.
13: També ahir se va fer una cassolada per demanar la convalidació dels decrets.
9: I la presidenta del govern, Margalida Proença, ha mostrat contundent contra els decrets que avui es voten al Congrés. Ho ha fet a les darreres hores a l'acte de col·locació de la primera pedra d'una nova promoció de 48 habitatges públics a Can Cantó, a Eivissa. Clàudia Marí.
16: La presidenta balear, Marga Proens, ha carregat contra els decrets d'habitatge aprovats al Consell de Ministres, dels que diu perjudicaran més la situació del mercat del lloguer. La presidenta balear ha defensat que mentre que el govern de Pedro Sánchez parla de fons voltors, el 96% dels jugadors de les Balears són famílies o petits propietaris i que aquests decrets provocaran una retirada de pisos de lloguer i un augment de preus. Una situació que, segons Proens, ja es comença a notar al mercat.
17: S'Esquerra parla de fons voltors i aconsegueix els titulars i tal vegada aconsegueix aminorar les crítiques i les acampades a les places. Però la realitat d'aquestes illes és que el 96% dels propietaris i dels llogaters d'aquestes illes són famílies o petits propietaris.
16: Proens també s'ha mostrat en contra d'aplicar la llei d'habitatge i declarar les illes com a zona tensionada, ja que diu és una mesura que no funciona.
17: S'estan retirant ja, ho veig també aquí a Balears, pisos que fins fa dos dies estaven en el mercat de lloguer, manco oferta de lloguer, sense que disminueixi la demanda, per tant, més desequilibri, per tant, més pujades de preu.
16: La presidenta argumenta que no hi ha solucions a curt termini i que s'ha d'augmentar l'oferta de pisos de lloguer, ja sigui ficant al mercat habitatges actualment buits o construint habitatges públics com la promoció de 48 pisos de Can Cantó i que estiguin destinats per a residents a les illes.
9: I parlant d'habitatge, l'entrada en vigor del decret Mari Carmen ha paralitzat a Mallorca tres desnonaments programats per aquest dies a Palma i a Inca.
10: Un d'ells és el d'una mare i els seus dos fills, previst per avui al barri de Son Goleu, que havia quedat aturat gràcies a la vigència del primer decret, segons ha informat Stop Desnonaments.
9: I a Eivissa, la policia local de Sant Josep ha assegurat que el desallotjament de l'assentament il·legal de la finca, coneguda com a Casa Lola, no s'executarà com a mínim fins d'aquí a quatre dies.
10: Tot després que el jutge hagi autoritzat el desallotjament immediat de l'assentament on va morir un home a un incendi el passat diumenge.
9: I parlem de més qüestions perquè Càritas Mallorca denuncia una agressió a tres joves migrants de 18 anys a càrrec d'un grup de 5 encaputxats.
10: Els fets van ocórrer a Inca la setmana passada. Els tres agredits són usuaris d'un centre d'atenció de l'entitat i, segons han denunciat a la Guàrdia Civil, 5 individus encaputxats els van propinar cops amb pals i altres objectes contundents. Posteriorment, els van introduir en el maleter de dos cotxes i els van portar a un descampat on els van tornar a agredir amb violència per a posteriorment abandonar-los. Un d'ells, a més, va rebre una punyalada en una cama. L'organització denuncia la vulnerabilitat dels menors no acompanyats quan en fan 18. Begoña González és portaveu de Càritas.
18: Per això reclamem a les administracions, a les entitats competents, recursos adequats perquè aquests joves estiguin acompanyats en la seva transició cap a una vida adulta.
10: A conseqüència de l'agressió, van haver de ser atesos en un centre hospitalari per ferides de diversa consideració, entre elles una fractura de nas, fractures en diversos dits d'una mà i ferides al cap que van requerir punts de sutura. Un dels joves va rebre 14 punts. Els tres ja han rebut l'alta hospitalària i romanen baix seguiment. Actualment es troben en un dels espais d'acolliment de Càritas, on estan rebent acompanyament mentre recuperen de les lesions.
9: I avui, en menys de dues hores, comença el judici en jurat popular contra l'home acusat d'assassinar la seva parella, un cotxe a Can Pastilla, en presència de la seva filla de 2 anys.
13: La fiscalia demana 27 anys de presó per a l'acusat per uns fets que varen ocórrer el desembre de l'any 2024, quan l'acusat ja tenia un ordre d'allunyament de la víctima. Segons el Ministeri Fiscal, hauria convençut la dona per acompanyar-lo a recollir la nina a l'escoleta i llevar-se la pòlsera antimaltractament. Un cop al cotxe, la va apunyalar 66 vegades, va accelerar repentinament i es va estavellar contra diversos vehicles amb la nina a l'interior de l'automòbil. Va ser detingut després d'intentar fugir a peu. Avui es constitueix el jurat popular i sentirem l'acusat i els primers testimonis.
9: I molt pendents avui del temps, s'esperen tempestes i pluges torrencials. De fet, ja ha començat a ploure a Eivissa, encara que de forma molt testimonial en aquests moments. Sí, com dèiem, molt atents a Pitiusa, on s'ha activat l'alerta taronja durant tota la jornada. La groga s'activarà a la Serra de Tramuntana i el sud de Mallorca a partir de les 10 del dematí. Emergència, s'ha activat el Pla Meteoval. Demana precaució a la població.
10: L'agència estatal estima acumulats de més de 150 litres per metre quadrat en 6 hores, en alguns casos, que poden derivar en inundacions i crescudes sobtades, especialment al llevant peninsular, però no descarta que la situació afecti les Pitiuses, amb registres de fins a 40 litres en una hora. María José Guerrero és la delegada de l'EMET.
19: En Baleares, en principio esperamos para mañana viernes hasta 40 litros por metro cuadrado en la zona de Ibiza y Formentera. Es una situación delicada porque esos 40 litros por metro cuadrado en una hora... prácticamente todos los modelos apuntan que lo más probable es que caigan en el mar. Sin embargo, dada la cercanía de ese pronóstico a la isla de Ibiza y Formentera, pues hemos decidido también difundir ese aviso.
10: Les temperatures mínimes d'aquesta nit passada no han baixat dels 20 graus arreu de les Balears i en alguns punts, com Porto Colom, no han baixat dels 24. Això s'afegeix a una mar calenta a 26 graus, 6 més que l'habitual. Tot això, combinat amb el vent que bufa de llevant, alimenta la formació de la temuda Dana.
9: I parlant de Menorca, perquè exigeix a tots els partits polítics que facin feina junts per demanar la construcció d'una nova torre de control a l'aeroport pels riscos laborals que comporta el seu mal estat.
13: Un projecte que han deixat fora de la seva planificació per al període 27-31, la plantilla assegura que els equips amb què treballen estan obsolets i adverteixen d'una manca de peces de recanvi. No creuen que la seguretat estigui compromesa, però sí l'operativitat dels sistemes davant les necessitats actuals i de futur. Aquest dijous es reuniren el Consell Insular i els sindicats, Comissions Obreres, i Óscar Ramon Carreras és el delegat de Comissions Obreres.
20: Les institucions de Menorquina s'han de plantar en el Ministerio i el Ministerio que controla el 51%, porque esto es una empresa todavía con mayoría pública, ha de obligar a Aena sí o sí a hacer una torre de control antes que nuevas tiendas o nuevos aparcamientos o otras cuestiones de ese tipo.
13: Els propers dies els sindicats es reuniran també amb partits polítics, entitats socials i patronals de l'illa.
9: 3 minuts i mig per les 8 del dematí. Parlem ara d'actualitat esportiva.
10: En tenis, Jaume Munar ja és als quarts de final del torneig de Tòquio. El mallorquí s'ha imposat aquesta matinada el portuguès Jaime Faria per un doble 6-1 i jugarà la següent ronda contra el guanyador de l'eliminatòria entre el francès Jaquet i l'italià Dardieri. En bàsquet, el Palmer s'ha creu avui a Sevilla la segona victòria de la temporada. A les 8 i mitja del vespre s'enfrontarà al Caja 87. I en futbol, l'entrenador del Mallorca, Luis García, reconeix que l'equip té problemes per trobar el camí del gol i acabar les jugades. En una entrevista a Ràdio Nacional que podreu escoltar avui al programa Punt de Penal, el tècnic asturià no vol anar molt més enllà del partit de diumenge a Montilivi, un dels equips situats també en la part alta de la classificació.
21: Evidentemente no vas a generar 14 ocasiones de gol, porque eso no ocurre en ningún playoff ni en ningún partido que esté cerrado. Va a haber 4 o 5 ocasiones de gol y ahí tienes que ser certero para poder ponerte por delante y resultados cortos. Va a haber muchos contra equipos que se van a jugar eso. Entonces tenemos que mejorar en esa última toma de decisión, mejorar en esa ocupación de área, como dices, y explotación de espacios exteriores también para poder hacer daño, pero bueno, en eso estamos, evidentemente es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad y vamos a trabajar en ello para tratar de ayudar a los jugadores.
1: El Mallorca jugarà diumenge a les 9 del vespre a Montilivi davant el Girona. La jornada 8 de Lliga a segona comença avui a les 8:30 amb l'Eldense Oviedo.
3: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
9: I repassam ara en aquests darrers minuts el que diuen les portades de la premsa a les Illes, començant amb Es Diari, que titula pel fet que Sant Lluís restringeix l'ús de gespa en els jardins amb una ordenança pionera i, a més, recorda que Es Mercadal ha avisat que, per molt que plogui, l'aqüífer encara es trobarà mesos en recuperar-se. En canvi, la imatge portada és per a un ca que va morir després de ser maltractat pel seu propietari, que s'enfronta, diu, a un any de presó per deixar agonitzar en el seu ca. Diari de Ibiza té com a principal tema el lliurament de premis del Diari de Ibiza, diu, premis, guardons, el compromís amb les pitiuses. Periódico de Ibiza titula que a Ibiza tindrà 48 pisos de lloguer assequible a Can Cantó i ho il·lustra amb una fotografia del moment en què es col·loca la primera pedra en una visita també de la presidenta del govern, Margarida Proens. Última hora té també habitatge com a principal tema de portada. Destaca que Junts per Catalunya ha acordat rebutjar els dos decrets d'habitatge del govern. En canvi, la imatge de portades per al Festival de Literatura Expandida de Magaluf diu música, cinema i literatura a Magaluf i apareix en aquesta fotografia l'escriptor i cineasta Rodrigo Cortes. I acabam amb el Diari de Mallorca, també amb el mateix titular pràcticament. Junts s'enfonsa els dos decrets sobre habitatge del govern de Sánchez i la imatge de portada és per un home que denuncia que el seu germà el va deixar el mòbil carregant sobre el llit i en tornar se va trobar tot en flames després d'un incendi que va obligar a hospitalitzar diverses persones i 100 veïns van ser desallotjats a Palma. Amb aquesta darrera informació arribam a les 8 del matí. Tornem amb més actualitat a les 8:45 a la sintonia de Ràdio 5.